0: tiempo ahora para la cultura porque esta noche se entregan en el Teatro Romano de Mérida los premios Max de las Artes Escénicas. La coreógrafa Sol Picó, el dramaturgo y actor Sabo Jiménez y la compositora Raquel Molano, así como la escenógrafa Blanca Año, son los cuatro artistas valencianos nominados este año. La gala se podrá seguir en directo por Televisión Española. José Miragay.
1: De los 500 espectáculos inscritos en esta edición, solo 34 montajes han llegado a la última fase, en donde figuran cuatro representantes de la escena de la Comunidad Valenciana.
2: No hay que condenar a la gente a la soledad. Hay que construir compañerismo.
1: La bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó suma 3 nominaciones por su espectáculo Carrer 024, Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Diseño de Producción Privada y Mejor Elenco de Danza.
3: La temàtica sobre la soledat al món, amb totes les generacions, hi ha testimonis del Mújica, hi ha testimonis de persones de Nord-Amèrica, hi ha testimonis d'adolescents, vam fer una recerca de molta gent i penso que també el tema és un tema que és molt trist, però acabant un missatge d'esperança, que l'interessant és que tornem a la col·lectivitat una mica i a la comunitat, no?, per evitar aquesta grandiosa soledat. Entonces, bueno,
4: la solitudine és com un túnel que no finisce mai.
3: Hem fet una mica un auto-homenatge als 30 anys de companyia, vam pensar en treure una altra vegada la cavalleria del carrer per oferir un espectacle que poden veure-lo 1.200 persones i la veritat és que de sobte tornar al carrer, tornar a treballar perquè la gent que no s'acosta als teatres puga veure la dansa, per nosaltres ha sigut molt important poder-lo fer. S'ha arruïnat una mica perquè és una superproducció, cosa que m'alegra moltíssim esta nominació.
1: Le sigue l'autor, actor i director valencià Sabo Jiménez, quien aspira a 2 galardones por Yo soy 451 de La teta calva, mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica y mejor actor.
5: Quémalo, monta, quemémoslo todo. La gente no necesita ni adjetivos ni adverbios, necesita concursos que puedan ganar, concursos de canciones fáciles de memorizar. Necesitan información, datos, como cuántos granos de maíz se cosecharon este año en Iowa, así se sentirán que piensan.
6: Quan fas una cosa tan petita, no penses mai que va arribar tan lluny, més sent un festival com Rosa Fascènica, que s'ho posa molt en valor per a mi el que és el teatre alternatiu independent valencià. Crec que, bueno, és una crida a joves creadors que continuen confiant en les creacions humils i però molt, molt sentides, com ha sigut este cas.
1: Compositora y actriz valenciana Raquel Molano Ailagas compite en el apartado de Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico por la partitura de Fuente Ovejuna de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
7: La música barreja música gravada i música en directe, que comença molt amb música d'arrel, de tradició, després entren molts sons d'electrònica, del Darío i del Pablo, i després de la mort del comendador torna cap a l'arrel i cap a la calma.

0: y Blanca Añón figura como finalista en la categoría de Mejor Diseño de Espacio Escénico por su trabajo en Orlando.
1: La misma persona. Ninguna diferencia. Solo el sexo es diferente.
2: Yo supuse que en la retina de todo el que la haya visto se habrá quedado el color verde. Es una escenografía que es un palau que ha de pasar per moltes dècades. Ha de albergar diferents espais, ha d'albergar l'exterior, l'interior, l'espai mental també, i està tot motivat per l'evolució de l'arquitectura, diguem.
1: El verde en la naturaleza es una cosa. El verde en la literatura es otra.
0: Después de formarse en Hamburgo, Berlín y Nueva York, Blanca Añón decidió volver a su Valencia natal a pesar de las limitaciones laborales que eso implicaría.
2: Cap de les produccions en les que hem treballat els valencians és una producció de l'Institut Valencià de Cultura. De la mateixa manera que no hi ha cap producció als Talia, ni cap producció als Godó, bueno, als Godó no perquè són de Madrid, però bueno, és que per a començar no hi ha ni premis. O sigui, s'han carregat els premis, s'han carregat la producció, diuen que fan producció, fan dos produccions pròpies, quan havien passat de fer-ne igual entre 12 i 14, que igual això també era una mica massa, però el que està passant és que tota la professió valenciana s'estem quedant sense feina, se n'hem d'anar fora a treballar, i això ells ho neguen, i ho neguen, i diuen que fan contracte i són tot números falsos. Aleshores, la professió està molt enfadada.
0: El Institut Valencià de Cultura no